Por no repasar esta fort, como son estat. Dio le biel si el pas de l'hort, les els baixats, tornar en pas fer la d'aliado, com altres cots, ni més aneit a l'abeliado, batades clots, tornaré pas a més ta fort, com ho son estat, des jo le biel si el pas de l'hort, les els baixats, tornaré en pas fer la d'aliado, com altres cots.